0: Elies Moncholi és un cantautor de tall clàssic, de sensibilitat esmolada, gust melòdic exquisit i un nivell d'autoexigència infreqüent que barreja ambició artística i capacitat de treball en proporcions modèliques. El seu darrer treball, Univers Cavafis, musica un grapat de poemes de l'extraordinari poeta grec, en ajustada traducció d'Eusebia Llensa. Es presenta en format de llibre disc que incorpora aquarels i dibuixos del gran pintor Alekos Fasianos. Per al concert de presentació del proper diumenge al Palau de la Música, Moncholi s'acompanyarà, entre d'altres, del trompetista David Pastor, de Borja Penalba a la guitarra, i la cantant grega Alexandra Gravas, que participa també en el registrament. Aquí escoltarem petites joies com Tot esperant els bàrbars, amb la Cobriem, amb un registre satíric i expansiu, o aquesta preciosa Siris, amb la qual ens acomiadem fins la setmana que ve.
1: Entre poesia, xocolata i lliçons per a la vida, sense passar volant ja el programa d'avui. Amb tot això deixem abans rebre una forta abraçada de Roberto Cervera a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.